Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 91%.

Ràdio Arbúcies 107.6 FM. La banda sonora.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 92%.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 92%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Carreteres encara tranquil·les, però hi ha una petita cua a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en direcció Llobregat per alguna possible incidència i a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron també direcció Llobregat a causa d'obres.
0: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El govern espanyol prepara el trasllat a la península de 500 nenes migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. Un cop hi arribin, les acolliran diverses ONGs i les comunitats autònomes en quedaran al marge. Alberto Núñez Feijóo ho rebutja i defensa l'expulsió immediata i sense excepcions cap al Marroc de tots els menors migrants. Almenys 9 persones han mort i una vintena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. Vladimir Putin treu ferro als efectes sobre l'economia russa que tenen els atacs ucraïnosos, sobretot en el comerç online i en el sector petrolier. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta ha responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei i asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix. I també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o els que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès assegura que es fa tot el possible per cobrir aquest servei. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat, per primera vegada atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
2: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels jugadors més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: Ens espera un matí ennuvolat i xafogós en general. A la tarda s'esperen algunes tronades al Pirineu i no es descarten al vespre o a la nit a prop de la costa.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 92%.

0: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Aquesta hora cues de la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, la ronda litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc, direcció Llobregat per un accident, i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres.
0: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central, una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. El govern espanyol ja té a punt espais temporals a Ceuta per acollir avui mateix 1.800 migrants que dormen al carrer. El PP ha endurit el to contra l'executiu i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata de tots els migrants que són a Ceuta, menors inclosos. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El primer testimoni a declarar en el judici històric contra Meta responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Almenys 12 persones han mort i una trentena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona, amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: I el temps, nuvolositat abundant a gran part de Catalunya i ruixats al litoral, que a la tarda poden ser tempestes fortes que arribaran també al Pirineu i l'interior del país. La temperatura anirà clarament a la baixa i farà menys calor.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 91%.

pense que sóc un desfici enamorat.

0: En punt les 10 del matí. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. És una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primera vegada ha otorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén d'aquesta manera a les comarques gironines.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça guanya Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les dues contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: El temps, cel molt anuvolat, ruixats i alguna tronada a la tarda plouran molts indrets del país amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafegó.
3: Trescat Info.
0: 10:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus. I una humitat del 91%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: And now everybody to the dance floor.

0: Bon dia, són les 11. Ara mateix us informa des de 3 Catim Fosc, Carcallau. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. En aquest context, l'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions força semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, a retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugarà al camp de l'Elche. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga de la primera divisió de futbol amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra el Màlaga per 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí, Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: Pel que fa al temps, tenim cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada. A la tarda plourà en molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafú.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 89%.

0: En punt les 12 del migdia. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals del mes de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per a 1.800 persones. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies sobretot a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort al Solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès afirma que es fa tot el possible per cobrir aquest servei.
1: Esports.
0: Montserrat Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar ahir el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugaran al camp de l'Elx. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit a Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf a l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: La tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera molt més clara.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informe Carme.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 69%.

0: La una en punt, bon dia, us informa Òscar Callau. La policia desallotja els migrants que portaven setmanes dormint a la platja de Ceuta i els acull temporalment en dos centres de la ciutat autònoma. Mentrestant, Brussel·les insisteix que Espanya ha de retornar tots els migrants que van entrar massivament al juliol. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panell solar. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies, sobretot, a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no n'han concretat resultats ni cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, en marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga diumenge al camp de l'Elx. Ahir van guanyar el Gamper, han superat 2-1 l'Ala, el Li egipci. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo a la vez a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga per 2-0. I avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat, el descens de temperatures es nota.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 65%.
6: Digue'm què penses en mi, digue'm que encara em recordes, si dius tot el que et vaig dir, o si és

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit, el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí, el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'homolalt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
10: Amb un pressupost d'€11,5 milions, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Famílies molt desestructurades en l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb l'empanyetat.
12: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
12: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICO, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
12: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió, el Vendrell, Lolo García.
6: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
17: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
6: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
18: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés és la presidenta de la DO Terra Alta.
19: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons el sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
18: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
19: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
18: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
20: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris, també una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
20: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'han portat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
6: Són les paraules, les declaracions de la Rumbidia a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
2: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
6: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda, i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
7: Bona nit, culés. Estoy muy content estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
6: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
8: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
6: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. L'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La ja ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
1: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, este estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
9: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
10: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar. No? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa doncs, exposada al sol.
9: Quan la pulsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
4: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Més detalls, Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
12: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
13: Vam renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
12: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
14: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
15: Famílies molt desestructurades, on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia seran tots que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la humanitat.
14: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat paquista.

0: de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
2: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa, que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
3: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Ho ha ullat de ràdio, Carla Serrano.
4: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
5: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
4: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
7: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
8: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
7: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
3: I de fet ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits. Ja ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
9: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescat al dofí Ulisses ens posa a la situació de rescat a un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
10: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot, que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
9: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
3: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxès, al Segrià.
0: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
3: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
0: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del

0: i la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
1: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I la Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
1: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
0: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
3: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
2: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília, ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
4: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
5: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
4: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
1: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
1: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
0: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
6: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
7: Representant, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
8: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
6: El calendari també tindrà una versió en braille reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
0: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Esport en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya Masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
9: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
10: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
9: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
11: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
9: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
12: Bona nit, culés. Estoy muy content estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
9: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Can Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
13: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
9: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
14: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
9: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
15: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, que hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente de Plaza de la Cabrera que viene de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. passamos de ronda y a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
9: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Les ONG alerten que queden molts migrants encara desatesos. La Comissió Europea, mentrestant, torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost d'aquest assaig. 16 ucraïnesos morts en una nova matança russa contra la capital Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata per acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també té la participació de la Generalitat. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
2: Esports. El Barça acaba de fer oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per a 3 pròximes temporades i hores d'ara ja l'estan presentant. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Hark i el defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí. A segona divisió, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per a traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero i a primera divisió, avui primer partit de la segona jornada, Rayo Alavés a les 9. Avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a les 8.
1: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts punts de Catalunya, potser amb més sol a Ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i nit també a punts de la costa. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera ja més clara.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts a les 3. Aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern espanyol ha començat a allotjar els migrants que fa més de 20 dies van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on, segons la delegació del govern espanyol, s'havien instal·lat unes 1.500 persones i les ha traslladat a dos espais temporals que s'han adequat per acollir-los, on hi ha en total 1.800 llits. En aquesta operació, el govern espanyol fa un primer pas per normalitzar la situació a Ceuta, segons la ministra de Migracions i portaveu, Elma Saiz.
3: El compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando.
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 47%.

It was almost love. It was almost love.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol comença a reubicar 1.500 migrants de Ceuta que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Les ONG alerten que queden molts migrants desatesos. Per la seva banda, la Comissió Europea torna a pressionar a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte Compact compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars als instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La Gossa Sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
0: Esports.
2: El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès Joao Cancelo per les tres pròximes temporades i després ja ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent està format a la 21 des de Benjamí. A segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell, mentrestant, ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Avui, primer partit de la segona jornada de primera, Rayo Alavés a les 9. I avui comença també la Supercopa de Catalunya d'handbol amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers a partir de les 8.
1: I atenció, Protecció Civil ha emès un avís per temps violent durant les properes dues hores a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Un gir de temps que ja ha començat a causar estralls al País Valencià amb la formació de fortes tempestes. I pel que fa al temps, tarda de ruixats i tempestes al prelitoral i als ports localment intensos i amb calamar-se. De cara al vespre n'apareixeran més a Ponent i al Pirineu Occidental. La calor afluixa, menys a la costa, on es manté ben viva l'aixafogó.

0: teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 50%.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

vomita, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda, com un llamp, i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Diuen que sí, que podré sortir així, ara deixaré de fingir. Digue'm a mi, quin és el secret que podré dormir a la nit, a la nit.
3: M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què altera els meus pensaments. Sé que si faig un esforç les coses podrien canviar, però no tinc les ganes i no sé ni per on començar.

0: Cat.info.
1: Bona tarda, són les 5. A Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP s'hi suma i reclama també l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Setena setmana consecutiva de pujada de preu de les gasolines. Espanya és el país de la Unió Europea on més s'han encarit des de començaments d'estiu. El dièsel s'ha disparat un 21% i la gasolina més d'un 18%. Brussel·les dona llum verda al Consorci d'Empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata per acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander, també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars a instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin ja instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La gossa sorda serà a cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià havia estat 10 anys allunyat dels escenaris.
2: Esports. El Barça ha fet oficial el fitxatge de lateral portuguès Joao Cancelo per les tres pròximes temporades i ja n'ha fet la presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona divisió, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai, Mumin i Pixur, baixes de la llista per jugar demà al camp del Córdoba. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, a Bèlgica, la selecció espanyola femenina ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent ronda. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae. Té 27 anys, fa 88 alçada i prové del Trapari Shark.
1: Protecció Civil ha emès un avís per temps violent fins a les 6 de la tarda a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Aquest gir de temps ja ha començat a causar estralls al País Valencià, on hi ha fortes tempestes. Aquí, a casa nostra, com dèiem, tarda de ruixats i tempestes en diversos punts de Catalunya. Poden arribar també al prelitoral i als ports. La calor, la temperatura, afluixa, excepte la costa, on encara es manté ben viva la xafogó.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 55%.

0: 3Cat Info. Bona tarda, són les 6. A Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La Comissió Europea torna a pressionar a Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Brussel·les dona llum verda al consorci d'empreses que impulsa Móra la Nova com a candidata a acollir un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que Europa construirà en els pròxims anys. El projecte compta amb ACS, Telefònica i el Banc Santander i també amb la participació de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica posa en marxa la instal·lació de centenars de plaques solars als instituts catalans. El pla preveu que el 2028 tots els centres amb cobertes tècnicament aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques. Una aposta que, més enllà de l'estalvi energètic, pot contribuir a resoldre una de les assignatures pendents de les escoles, la climatització. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports. El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès Joao Cancelo per les tres pròximes temporades i després ja ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21. A segon, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unagi, David López, Unai, Mumin i Pixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell, mentrestant, ha anunciat la baixa de Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina ha guanyat 3-0 Nova Zelanda i s'ha classificat per la següent fase. En joc a la competició masculina, Espanya 1 i Irlanda 1. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'esport nord-americà Gidi Notae. Té 27 anys, fa 1,88 d'alçada i prové del Trapani Shark.
0: Us recordem que Protecció Civil ha emès un avís per temps violent fins ara, fins a les 6 de la tarda, a les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, amb la previsió que es puguin produir esclafits, pedregades i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Un gir de temps que ja ha començat a causar estralls al País Valencià amb la formació de fortes tempestes. I dir-vos que els ruixats i les tempestes del litoral i del prelitoral persistiran fins al capvespre. Amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà el nord de les comarques de Lleida, sobretot el Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes.
2: Informació, proximitat, música.
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 55%.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín, a Ceuta. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, aquesta tarda uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats avui al matí. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix que el retorn s'ha de fer amb garanties. El PP s'hi afegeix i també reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança, però també amb prudència, l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però diuen que les farmacèutiques encara han de concretar els resultats i el cost d'aquest assaig. Setena setmana consecutiva de pujada en el preu de les gasolines. Espanya és el país de la Unió Europea on més s'han encarit des de començaments d'estiu. El dièsel s'ha disparat un 21% i la gasolina més d'un 18%. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran. Això amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. El secretari del Tresor dels Estats Units diu que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no. I en cas negatiu, desfermaran un seguit de mesures econòmiques contra aquests països. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat, la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
2: Esports. El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo per les tres pròximes temporades i després s'ha fet l'acte de presentació. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A segona, el Girona ha tancat un acord amb el Racing de Santander per traspassar Ivan Martín. Unai, David López, Unai Moumin i Puixur baixes a la llista per jugar demà al camp del Córdoba. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola la femenina i la masculina s'han classificat per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda i el masculí 3-2 a Irlanda. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, provinent del Trapani Shark.
1: I pel que fa al temps, les pluges intenses d'aquesta tarda passen de moment sense deixar grans estralls. El temporal ha descarregat sobretot al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut fins i tot un esclafit. Els bombers han hagut de fer una cinquantena d'actuacions, sobretot per retirar arbres caiguts i mobiliari urbà. Al País Valencià hi ha hagut ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta. La previsió diu que els ruixats i tempestes persistiran fins al capvespre al litoral i al prelitoral. A la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Avui les temperatures han baixat i les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 del vespre. Aquesta hora us està parlant Eloi Barrera. El govern espanyol ha començat a reubicar els migrants que fa 3 setmanes van entrar massivament a Ceuta des del Marroc. Aquest matí, un ampli desplegament policial ha buidat la platja del Trampolín, on malvi...
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Armúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 55%.

0: info. Bona tarda, són les 8. A Ceuta, el govern espanyol comença a traslladar 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Aquesta nit ja es podran allotjar de manera temporal en dos centres de la ciutat autònoma. Tot i això, uns 500 migrants han tornat a la platja després de ser desallotjats. La Comissió Europea torna a pressionar Espanya perquè retorni tots els migrants que van entrar massivament a Ceuta. El portaveu de l'executiu comunitari afegeix ara que el retorn es faci amb garanties. El PP s'hi suma i reclama l'expulsió de tots els migrants de la ciutat autònoma. La comunitat científica acull amb esperança i alhora prudència l'anunci de les farmacèutiques Moderna i Merck d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu. Els experts en oncologia ho qualifiquen com un avenç mèdic sense precedents, però cal que les farmacèutiques concretin els resultats i el cost de l'assaig. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts el passat dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Mossos i Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. Donald Trump amenaça amb una guerra econòmica contra els països que col·laborin amb l'Iran amb l'objectiu d'aïllar encara més la República Islàmica. El secretari del Tresor dels Estats Units diu que els aliats de Washington han de dir si els fan costat o no i, en cas negatiu, desfermaran un seguit de mesures econòmiques contra aquests països. 16 ucraïnesos morts en una nova matança russa contra la capital, Kiev. Durant 9 hores s'han bombardejat edificis residencials i infraestructures civils, tot i que el Kremlin assegura que eren objectius militars. El president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per abatre els projectils russos. La gossa sorda serà cap de cartell als concerts gratuïts de l'11 de setembre que impulsa Òmnium Cultural en el marc de la Festa per la Llibertat de la Diada Nacional de Catalunya. El grup valencià ha estat 10 anys allunyat dels escenaris.
1: Esports.
2: El Barça ha presentat el portuguès João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixes i un de variable. El Sabadell ha anunciat la rescisió del contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar a Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà Jaden Otae, provinent del Trapani Shark. I en joc, la Supercopa de Catalunya d'handbol, amb la primera semifinal entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Balonmano Granollers, que ha començat a les 8.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes del litoral i del prelitoral persistiran fins al capvespre. Amb l'arribada de la nit, una línia de pluges escombrarà al nord de les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu Occidental. Les temperatures han baixat i avui les més altes del dia no han passat dels 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre d'aquest dijous 20 d'agost del...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 55%.

0: Set de Jazz. Fins a la propera edició.
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 40%.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 44%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.